0: Es 9 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
1: Noticias Comunidad Valenciana.
2: Bon dia. L'Agència Estatal de Meteorologia activa a partir de la una de la vesprada l'alerta groga per temperatures màximes a l'interior nord de la província de València. S'esperen termòmetres de 36 graus en eixa zona. En general, avui hi haurà, segons les previsions, cel poc nuvolós en la comunitat, encara que l'interior de Castelló podria registrar algun ruixat o tempesta aïllada esta vesprada. Temperatures de mitjana entorn dels 32 graus de màxima i 23-24 de mínima. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presidix este matí el ple del Consell. A les 12:30, el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, informa dels assumptes tractats en eixe ple. Abans, a les 12, en el Palau de la Generalitat, presa de possessió de la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, relleva a Verònica Cantó. En l'acord entre PP i Vox, que va permetre aprovar els pressupostos de 2026, l'única esmena de Vox que no va aprovar els populars van ser precisament la que demanava reduir la partida per a esta institució. Més coses. A esta hora a València hi ha una concentració convocada per CESIF davant Correus. Denuncien sobrecàrrega de treball i retards en la prestació del servei. I a les 12 a Castelló de la Plana, FAMPA Castelló Penyagolosa informa en roda de premsa sobre l'inici de curs 2026-2027. I a l'Ajuntament de València hi ha una sessió extraordinària de la Junta Local de Protecció Civil amb motiu de l'incendi del Saler, que continua, per cert, actiu, està controlat, però encara no extingit. I este migdia, en el Palmar, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, assistix a l'inici de curs del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana. Participaran també altres membres del Consell del Govern Valencià i representants empresarials i d'altres organismes.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
5: Estás escuchando Más de uno en Onda Cero.

0: Bona vesprada. Compareix a esta hora en el Palau de la Generalitat la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés.
1: Apostem, doncs, per una acadèmia clara en la norma i també pròxima, útil i al servei de la ciutadania.
0: Relleva en el càrrec a Verònica Cantó. Estarem pendents de la seva compareixença. Mentrestant, contar-los que la Comunitat Valenciana ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana del 92,7%, segons dades de la patronal USBEC. Tots els destins han superat el 87% d'ocupació i tots, apunten, han crescut respecte a 2025, encara que ho han fet de manera moderada. Dels successos, la Guàrdia Civil ha detingut a Benidoleig, a Alacant, una dona txeca de 35 anys, sobre la qual pesava una ordre de detenció emesa per les autoritats del seu país. Se l'acusa d'un delicte de tràfic d'armes, municions o explosius. Està a la presó a l'espera que es resolga el seu lliurament a la República Txeca. Més coses, el 72,8% dels xiquets i adolescents valencians tenen diagnosticada almenys una alteració visual, segons revela el baròmetre de la salut visual impulsat pel Col·legi d'Òptics d'Optometristes de la Comunitat. L'enquesta assenyala que el 40% dels menors són miops, un 32% té astigmatisme i un 9,6% és hipermetrop. Assenyalen que les revisions visuals són fonamentals. I en uns minuts està previst l'anunci per part de l'alcalde d'Alacant i la regidora de festes, Cristina Cutanda, dels noms dels artistes que construiran les fogueres oficials adulta i infantil de 2027.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Valencia,

0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Mabel.
1: Mira, un Mabel me comía yo ahora,
2: yo también,
1: ¿eh? Siempre.
2: Y tan a gusto.
1: Sí. Frente a ASMR. Frente a ASMR me echamos un Mabel. Todo el mundo sabe quién ruido para el Mabel.
2: Tiene que ser un post. Un
1: po, ¿a que sí, Boro Peiró? Un postcat.
3: Sí, señorita. Pero yo ahora voy a echar lo que me hinché, un polo de palote. Es que Elia, antes me versión palote en mochura.
1: Sabor. Mira, sí. No, este vestido no me he hinchado yo.
2: Yo de esos tampoco, super, yo me de pues chocolate.
1: Mira, sí. Ya, yo de chocolate también. Que bueno.
3: Madre de Dios. Y es que día no, allí me cague en la madre que va. Y que ya, y en qué continúa, ¿eh? En qué colecha. Qué barbaridad. Mm. Lo de los candidatos, digo, de fotos.
1: Sí, sí, claro, claro.
3: Yo donaría mira, ahí tornaba gente de Fallas Pérez Vesprais y no sabías que se conectaba mogollón de gente en Instagram. Instagram se hizo un poco también, pasó un directo para pa pulsar. Y yo diría, si te voy esperando, si es que no. Porque yo...
1: O sea, ¿qué esperaba la gente que tú digueres?
3: Sí, pero claro, pero el retorno de gente de Fallas estaba preparado para hablar sobre todo de pirotecnia, ¿no? Mm. Del estiu tan dur que están teniendo los pirotécnics, de les festes, dels pobles, de la cultura, de tal, i bueno, sí, i parlar de que setembre, en València setembre és elecció fallera major, o sea, sobretot elecció colonor, és el Rocharina, comencen les proves, perquè setembre és això, perquè és veritat, la festa està super estructura. Entonces la gent sí que estava esperant a ir a que aplegar ese calendari, saps? I que, uh-huh. I que aplega el dia 1 i les fotos se publiquen, no sé què, ni sé quantos, tal. Ara, claro, he llegit tantíssimes coses, bueno, tampoc he llegit tantíssimes coses, no vaig enganyar, perquè diria, no tinc una altra feina que estar llegint a tots els que han escrit, ja. Jo crec que entre 30 o 40 mil comentaris podien haver tranquil·lament de tota aquesta història. No m'apeteix. O sea, si n'hi ha responsabilitats i si algú se sent ofès, sobretot tenen que ser elles, tenen una entitat que se diu Junta Central Fallera.
1: Uh-huh. Pues sí.
3: Si tens algun problema, una entitat que se diu Junta Central Fallera. Junta Central Fallera està per velar per les xiques, senyorites, falles, falleros, tirerí, com a organisme i com a entitat, ¿vale? Entonces, si tens algun problema, a partir d'ahí, la gent és lliure d'opinar. Baix el paraigües del respecte tot el que tu vulguis. Això està més clar que l'aigua. Si està generant polèmica, fíjate jo que n'hi ha mitjans de comunicació a nivell nacional, preguntant què està passant amb les fotos i tal. Ojo, cuidado, ¿eh? Perquè les redes socials avui dia és com si guanyar una batalla, no? I al final de la història jo el que diria ir, bueno, evidentment s'ha muntat ahí una pel·lícula, però que al final de la història hi ha un organisme que és, i un ente que és el que tens que anar i dir-li, això és el que passa i tal. A partir d'ahí sí que és veritat que comença, és que la setmana que ve se l'eixixen els jurats i el dia 11, si no recordo mal, se presenten els jurats en aquestes senyoretes i aquestes xiquetes que van a començar un procés, no? Uh-huh. Jo crec que el que tenen ganes és de començar el procés, viure el procés en tranquil·litat i disfrutar del procés en companyia del jurat i viure una experiència que no està a l'abast de tot el món, no?
1: Claro.
3: Ja està. És el que jo crec. Però és que comences a irte sent davant del micro, bueno, gente de Fallas és que raro dir volvemos perquè no se n'anem mai, però sí que és veritat que per la vesprada tu dius 1 de setembre, fotos, gremi d'artistes fallers, els 4 ex-mestres majors tirant-li canya a l'actual directiva contestant en un comunicat perquè sí, comunicat perquè allà tu dius, collo, ja empieza la falla, Boro, tio, la gent, no, què va, poqueta cosa, no? Però bueno, dicho lo cual, jo, sincerament, me sa mal perquè hi ha persones, jo estic mirant, per exemple, en les entrevistes que pensem en gent de Fallas, perquè ara hi ha gent que està dient, nosotros com medio, hay medios de comunicación que no tenían que haberlas colgado, hay medios de comunicación que... La gent ja consiga lo que tenies que haber fet. Jo... En 30 anys que porte ràdio ho tenia clar. No le vull pensar. Per què? Perquè no me dona la gana. Ja està, és així de fàcil, no? Perquè jo mirant el revolt que s'estava muntant i, pues mira, chico, ojo, jo les puc penjar. Benefici de gent de Fallas, avui en dia, en redes socials, los likes,

0: ¿De qué viuen les redes socials? Del like, del comentari, del tal i qual, quantes visites, tal i qual. Pues no. Per damunt de tot està també el pensar en les persones, en el tal i en el qual. Bueno, si algú s'ha equivocat, la responsabilitat és el que s'hagi equivocat. Xunta sí que és cert que les lleva, que després es torna a publicar, perquè diuen que a l'hora de ficar els textos, no sé què, se t'achataven les fotos, i entonces les llevaren per perfeccionar i les tornaren a posar. De hecho, jo crec que genera més polèmica encara. Yeah. Però bueno, dicho lo qual, nosaltres estem per apoyar les xiques, a les xiquetes, a les senyoretes, i ja està. I que tot això no s'extrapole després en que com parles de persones, ja pots parlar també de bandes, de càrrecs i tal, i és el que em preocupa a mi, no? Crec que la festa és molt més important si volem que sigui la millor festa al món que ser en tots els aspectes. Però bueno, a veure, tu, bueno. Dicho lo cual, festes en els pobles, a Cascoporro.
1: Exacto, siguen habiendo muchas, sí.
0: Mira, en Xàbia estan els bous a la mar, per exemple, tu, en Xàbia, que això me la mou jo. En el Puig n'hi ha entre la Murda, en Peníscola estan a punt de mantenir també les seves festes patronals, estan de novenes i tot això. En el Xemesí n'hi ha missa i els ensaios i la ronda poètica. El Xemesí ensaia mogolló, la muixeranga i tal, preparant el dia gran del Xemesí, no? Roto venia a despertar, Rosari de l'Aurora, missa, traca, provesó, Castell de Borredà i l'orquestra Gravity, tot a punt d'acabar, estan tirant ja tot el resto. En Montcà, espectacle, dansa i grupo esporàdics. En Burrián n'hi ha Rosari, no venen missa. En Santa Pola, despertar, coetà, entrada de bandes, entrada de moros i cristians. Uh-huh. En Pusol, Passacall, festival infantil, nit al Baix. En la Font de la Figuera, missa, dansa infantil i dansa major. Segorbe, cuentacuentos, concurs de carreres de cintes a cavall. Ojo, cuidado, allà us comencen a aparèixer els protagonistes de veritat i les festes. Verben, homenatge a la reina i encuentro reines i dames. En Xirivella, la panorama, tu. Ojo, cuidado. Ojo, Sí tenen pasta, Ja està per la panorama altra vegada. Mediana, dia de la cervesa, mola molt, Mediana, i te fica, dia de la cervesa. Jo dic, ole, en Alacuas espectacle infantil, missa, el musical, libérate, m'encantaria voler ser musical, uf, del titi tu, i corda infantil, en Alcora, prova de ganao, encierro infantil i Fomofest, me recordi de tu, ahí escribint la por agenda de que en Fomofest, dic, mira, la que te fomo de tot.
2: Sí, lo que sí, sufre sí, Bego, sí. De lo que sufre sí, siempre.
0: Tío, si Begoña ara volguera estar on estic jo, on està? No, ni m'ho heu preguntat, no, claro, no igual, però volguera estar en la ràdio.
2: Claro. Però també on està en tots els puestos.
0: Claro. En Sueca, concert de festes, disco moll, nit suecana, en Rafael Buñol, concurs de tortilles, molt amoguis els concursos, eh? En Mislata, actuació de covers, noche de pinchos, hoy toca Dorian y después la tribu, ¿eh? Ojito también el panorama que te Mislata, que es de categoría. Correfors de Demonis de Mislata en Alfafar y después Bous en Chilet, en Axara, en Benassal, en Alcora, en Benifairó de Les Valls, en Benafigós. Me encanta este pueblo, no lo conocía. Ahí está apuntando, me digo, ¿qué nombre es bonito? Benafigós. Alcosebre, Mascarello. No es verdad. Benafigós, ¿cómo son los habitantes de Benafigós? Benafigoseros, no lo sé. És que tenim que saber de gent d'ells i dels pobles. Ja. És urgent.
2: Que, ara, sí, mos tenim que ensenyar tots. Claro, perquè si no...
0: Sí. Tenim que saber ahí com mos sorprèn la gent en aquestes coses. Este que és
2: sí.
0: Xulo.
2: Sí.
0: Ja està. Maravilla.
2: Bueno, però tu ja has triat d'estir per este fin de setmana o encara no tens res clar? Andrea se'n va
0: jo
2: cap al sud.
3: A un dels pobles que has dit.
2: Sí.
0: Jo no, ja em vaig el dissabte, estaré en Toràs. I el diumenge... Sí, en Toràs va la Feira Major de València. Que la Feria Major de València està, és d'allí. És d'allí, no, veraneix allí, és buenos abuelos, el soldat i quadre, i després al Casino Cirsa.
2: Hombre.
0: Això és el dia 11, el dia Casino Cirsa, pues, vaig a portar les dos, que era un espectacle.
2: Dinner show, és que m'encanta la paraula. Dinner show.
0: Claro, sí, Rafael Caminos esto, o sea, que...
2: Rafael Caminos esto, n'hi ha que anar reservant les entrades, que si no sempre, després mos quedem sense,
3: Va. Ara le reservem.
2: Ale, bueno, pues demà vos contes més. Adeu, que demà serà divendres de contar també, pues, eixa prèvia del cap de setmana. Res, companya, a les 2:30 tornem en Comunitat Valenciana en La Onda, per cert, en una entrevista molt especial. Anem a conèixer tots els detalls del que és el primer aniversari ja del Roig Arena amb el director general, amb Víctor Sendra, que han sigut molts artistes, moltes persones les que han passat per ahir. Serà este diumenge l'aniversari, però nosaltres anem a fer una prèvia, així que a les 2:30 els contem.

0: El 87,4% de media en toda la comunidad. Y puntos como Benidorm ya prácticamente superan el 91% de ocupación para esta primera quincena de septiembre.
1: Benidorm precisament torna a ser el líder en destinacions i el mercat nacional continua sent el principal emissor, sobretot a Castelló, Alacant Sud i Costa Blanca. Quant a l'estranger, el major pes és del Regne Unit, mentre Itàlia guanya terreny a l'àrea metropolitana de València.
2: I a menys d'una setmana de l'inici del curs escolar, la Federació de Mares i Pares d'Alumnes de la província de Castelló, FAMPA Castelló Penya Golosa, ha mostrat avui la seva preocupació davant la possibilitat, diuen, de començar el curs amb mobilitzacions i serveis mínims, tal com va acabar el curs passat. Castelló, Juanjo Tobar.
3: Des de FAMPA demanen que sindicats i conselleria arriben a un acord per a minimitzar l'impacte que suposaria una nova vaga educativa. Tot i això, el president de la federació, Vicent Gumbau, insistís en que la majoria de les famílies dona suport als docents.
4: Tenim molta certa preocupació de que tornem a lo que ha passat. Tenim el dia 12 tenim una nova manifestació, que esperem donar amplis cabells i que se s'escolte.
3: Gumbau també advertís dels problemes en les infraestructures educatives.
4: Tan fàcil com des de conselleria no sols anar a inauguracions de centres, sinó de en quan passes presentes vells, que estan ahí per a veure.
3: La FAMPA reclama, a més, un major suport a les escoles rurals, més recursos per abordar la salut mental, la derogació de la llei de llibertat educativa i millores en la climatització de les aules.
2: I el ple del Consell ha aprovat avui un decret pel qual s'estenen les ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts pel foc de la Vall d'Uixó als municipis afectats pels incendis forestals declarats a Tírig i Segorbe el mes d'agost. En concret, podran accedir a aquestes ajudes Tírig, Catí, Albocàsser, Culla, La Salzadella, Segorbe i Gàtova. Respecte a un altre incendi, el del Saler a València, l'Ajuntament ha avançat que revisarà els tallafocs de la Devesa per a determinar si són suficients i quines actuacions han d'escometre's per a millorar la seva eficàcia.
1: Ha sigut una de les principals conclusions acordades per unanimitat a la Junta Local de Protecció Civil de Uí, reunida amb caràcter extraordinari per a analitzar l'evolució d'eixe incendi. Juan Carlos Caballeros, el regidor de Prevenció, Extinció d'Incendis i Protecció Civil.
5: Ahora mismo este incendio no se ha dado todavía por extinguido definitivamente, eso tendrán que ser bomberos los que todavía continúan trabajando por la zona en el momento en el que ellos estimen que ya no hay ningún tipo de preocupación porque puede haber alguna reignición o algún tocón o algunos humos.
2: I els operadors comercials estan oferint als arrossers els primers preus d'esta campanya davant l'inici de la sega i, segons l'Associació Valenciana d'Agricultors, suposarien un enfonsament del 30% respecte a la campanya anterior. Causarien, estimen, una pèrdua d'uns 20 cèntims per cada quilo que es ven.
1: Segons José Pascual Fortea, que és el responsable de la sectorial de l'arròs d'Ava, esta situació de produir-se abocaria el cultiu a la ruïna i a l'abandonament de camps que, insistix, mantenen també els parcs naturals de l'Albufera i de la Marjal de Pego Oliva.
6: Esto nos implica cultivar a pérdidas, cosa que es ilegal, que nos compren el arroz por debajo del coste de producción. Y al mismo tiempo, de cada año que viene, veríamos campos abandonados provocando la decadencia de un parque natural tan apreciado por todos y que nosotros mismos, los agricultores, hemos mantenido en este estado hasta la fecha.
2: Dels successos, la Guàrdia Civil ha detingut a Benidoleig a una dona txeca de 35 anys sobre la qual pesava una petició internacional de detenció emesa per les autoritats del seu país. Se l'acusa d'un delicte de tràfic d'armes, municions o explosius. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
7: La detención se ha producido cuando los agentes de la Guardia Civil de Pedreguer han acudido para mediar en una discusión tras un accidente de tráfico entre un hombre y una mujer, ambos extranjeros. Tras descartar que hubiera agresiones y tras revisar la documentación que solicitaron a la mujer, comprobaron que pesaba sobre ella la requisitoria de extradición. De esta forma fue detenida y puesta a disposición de la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión hasta que se concrete esa extradición a su país, República Checa. También sobre el varón constaba un señalamiento internacional de averiguación de domicilio y paradero que los agentes han comunicado a la autoridad judicial competente.
2: Recordem aquesta alerta groga a tota la província de València per temperatures altes. Arribem així a les 2. Adeu.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Uno tiende a pensar, por una cuestión de pura coherencia, que no se puede negar lo evidente. No se pueden negar documentos de la policía del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que días antes del asalto en Ceuta alertaron de lo que

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dijous 3 de setembre i encetem programa amb tota l'actualitat del dia, però també amb temps de parlar, reflexionar i escoltar els protagonistes. Avui volem detindre'ns en una notícia que està generant debat. La Federació Espanyola de Futbol ultima un acord perquè les jugadores de la selecció puguen congelar els seus òvuls, una proposta que algunes futbolistes veuen com un avanç, però que també ha generat veus crítiques. Què implica realment congelar òvuls? És una ajuda per a les esportistes o haurien de parlar sobretot de com facilitar la maternitat durant la carrera esportiva? Doncs ho preguntarem a una especialista que tenim així a la Comunitat Valenciana, tota una referent en fertilitat de l'equip de Juana Crespo. I com cada dijous, música, avui mirem un any enrere perquè tal dia com avui fa un any s'ultimaven els preparatius per obrir les portes del Roig Arena. Un any després, més d'1,5 milions de persones han passat pel recinte i s'hi han celebrat més de 300 esdeveniments. Doncs tot això en el programa que arrenquem ja. I ho fem de la mà de Núria Moreno amb l'actualitat informativa. Núria, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Anem a comentar principals temes d'actualitat.
2: Doncs avui ha pres possessió del seu càrrec la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, és Maria Àngels Francés, i ha sigut en un acte al Palau de la Generalitat a València. Ella ha reivindicat en el seu discurs un valencià normatiu però pròxim, ha dit també, i ha dit que el valencià no pot permetre's perdre el seu lloc al món. Per a la seva nova tasca, per aquesta presidència de l'AVL, diu que espera comptar amb el suport de la Generalitat, una col·laboració amb la Generalitat que el seu president Juanfra Pérez Llorca ha garantit, tot i que recordem les discrepàncies que ja estaven expressades pel seu soci, per Vox, que insisteix estos últims anys a acabar amb este organisme estatutari. Des de l'oposició Compromís ha avançat que es mantindran vigilants en aquesta relació entre la Generalitat i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Avui hem parlat també de l'oratge, del temps, perquè tornen els avisos per calor. Està activa, recordem, l'alerta groga a la província de València per temperatures de 36 graus i des de l'AEMET confirmen que estos pròxims dies hi haurà un episodi molt anòmal amb temperatures molt elevades, fins i tot podrien allargar-se més enllà del dilluns o el dimarts. Avui també hem fet balanç d'ocupació pel que fa a la patronal Osbec. La Comunitat Valenciana, segons les seues dades, ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana del 92,7%. Uh-huh. També en parla d'educació i és que falta poc menys d'una setmana per a que s'iniciï el curs escolar i avui hem posat una ullada a Castelló perquè Fampa Castelló Penyagolosa ha fet balanç un poc del curs passat i també del que es preveu per a este curs i s'han mostrat preocupats davant la possibilitat de començar el curs amb mobilitzacions, que ja saben que va ser així perquè ja convocades ja l'11 i 12 de setembre, i també pels serveis mínims que puguen haver davant d'aquesta vaga de docents que, recordem, està suspesa però no està desconvocada.
1: Mm-hmm. Doncs estos i altres temes d'actualitat els ampliarem aquesta vesprada a la brújula a partir de les 7:20 amb Ramon Pérez. Gràcies.
2: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara, perquè abordem altres assumptes de l'actualitat també en este espai quan són les 2:33, quasi 34. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Bona vesprada, companya.
1: Parlem ara d'un tema que ha sacsejat el món de l'esport, sobretot del femení. La Federació Espanyola de Futbol, els dèiem, està ultimant un acord per a facilitar a les futbolistes de la selecció que congelen els seus òvuls. És una mesura que busca facilitar que les esportistes no hagin de renunciar a ser mares per la seva carrera professional. Sí. Però és una notícia que han anat celebrant algunes estreles, però altres l'han criticada, no? Uh-huh. No...
3: Sí, n'hi ha com a llums i sombres també uh-huh. en aquesta notícia, però preguntarem ara a una gran experta, però és que no només és un avanç per a les grans estreles, ara ne direm algunes, també per a les esportistes més anònimes i no professionals. Per exemple, com la valenciana, com Lídia, que és d'ací de València, que entrena a diari, ha estat federada en gimnàsia rítmica.

0: Mica ens ha contat, ha sigut atleta i ara mateixa practica el trail running i té molts reptes esportius per davant. Ella ens ha contat que va decidir preservar la seva fertilitat als 30 anys per diferents assumptes personals i per l'esport, i així ha analitzat aquestes llums i aquestes ombres d'una mesura que ella sí que haguera acceptat si l'haguera tingut sobre la taula.
1: Creo que puede ser especialmente útil en el deporte profesional en general, donde los años de mayor rendimiento coinciden principalmente con la etapa fértil de la mujer. Ahora bien, para mí la cuestión fundamental es que esta posibilidad, desde mi punto de vista, debe plantearse siempre desde la libertad de cada mujer. Preservar la fertilidad no debería convertirse en un mensaje, o explícito o implícito, de que una deportista tiene que retrasar su maternidad para continuar con su carrera. O sea, del mismo modo que se facilita la opción de preservar, creo que también deberían haber políticas de apoyo necesario para aquellas deportistas que quieran ser madre antes del, por ejemplo, de los 30 años o durante la carrera profesional. Para mí lo importante es que cada mujer pueda decidir sobre su maternidad con libertad.
2: Mm-hmm. Doncs en què anem a parlar?
0: Sí, aquest és el testimoni de Lídia, un dels molts casos sobre els que se podria aplicar aquesta nova notícia, però anem a conèixer aquesta part més experta amb la doctora Juana Crespo, especialista en fertilitat de València de l'equip Juana Crespo. Juana, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Bueno, primer lloc, com valora aquesta mesura com a especialista?
3: A veure, mira, el gran problema que estem tenint en l'actualitat és precisament l'edat de la dona. Entonces, tenim dos maneres d'abordar-lo, des del punt de vista mèdic i des del punt de vista reproductiu. O sea, l'etapa de millor òvuls, l'etapa de millor úter, l'etapa més fèrtil, són els 20 anys, dels 20 als 25. Lamentablement, entre els 20 i els 25, en este moment, hasta socialment se mire mal a la gent que decideix embarassar-se jove. O sea, se mire com tan jove no és el que toca. Però no ningú sap el gran problema que ens dona l'envelliment. Clar, l'esportista d'élite, però l'esportista d'élite, l'opositora, la que té que fer carreres, les metgesses que tenim carreres hiperllargues, les ingenieres, o sea, lamentablement els millors òvuls els tirem a una edat en què no els gastem. Entonces hi ha un refrán que a més és ben fàcil: qui guarda quan té, menja quan vol. La societat està fent que es comencéssim a tindre fills a partir dels 35 anys. A partir dels 35 anys han estat els dels 20, els dels 25 i els dels 30. Entonces, me pareix la federació abanderar i, d'alguna manera, fer visible algo que els metges de reproducció estem parlant, el retras de la maternitat. La llibertat per a decidir quan volem ser mare té que estar en estos moments en la mà de cada una de nosaltres. Llibertat si volem ser mares jovens i llibertat si volem, abans de ser mares, complir la nostra vida professional o del tipus que siga. Però fer visible el que podem guardar a una edat on tenim bon material me pareix una gran bandera i, des de luego, i sobretot per a educar la nostra societat.
2: Perquè potser no hi ha suficient informació, no sé què pensa, perquè, clar...
3: Hi ha informació, però tot el món pensa. A veure, ma mare se va embarassar en 40 anys, jo també, però ta mare era el quart. Cada embaràs vas ahorrar un any d'òvuls. No envellix igual una dona que tinga dos o tres fills que una que no n'hi té cap. Tots pensem, com les nostres mares se van embarassar i van tindre fills, hasta ma abuela està als 45 anys. No, teta, no, no juguem en la mateix partit. Entonces, informació la n'hi ha, però tot el món als 30 anys està mirant cap a una altra banda i no està pensant que als 40 voldrà ser mare. I no saps la faena que tenim treballar en òvuls de baixa qualitat i de 40 anys. No vos podeu imaginar el que patix. O sigui, jo crec que la reproducció assistida està tan demonitzada perquè precisament, com mos ve la gent molt tard i en molt mals casos, mos toca fer-les patir.
2: Ja.
0: Sí, perquè no sé si, Juana, més en lo social, podríem dir, en l'esport femení d'èlit, encara existís aquesta certa por, no?, que un embaràs puga perjudicar-te la carrera, no?, des del punt de vista teu mèdic.
3: Ja que passa que sí. te pare el moment en el que tu estàs físicament, o sea, sí. Al final és de veres, un embaràs al final és un esforç pel teu cos en una direcció. El teu úter és el que necessita la sang, els millors aports teus tenen que ser pel nou, pel xiquet, pel que estàs criant. O sea, d'alguna manera, efectivament, competís un embaràs en necessite la millor musculació, el millor braç, els millors salts. O sea, d'alguna manera, un embaràs als 23 anys en una deportista d'elite te fan retrasar la teua carrera 6 o 7 mesos, que pot ser no siga definitiu, perquè tu tens una fractura de genoll i pare 6 mesos, me seguixes, però sí que és de veres que un embaràs en aquests moments físicament, quan tu necessites donar el 150%, no és el moment en què físicament estàs millor, tens que frenar, parar i ser incubadora per a que el teu fill creixca en les millors condicions. O sea, lamentablement, en aquests moments, quan tu estàs embarassada de 6 mesos, fer esport d'impacte no és el moment, uh-huh. Hi ha que divorciar-lo. I entonces tens dues maneres de divorciar-les. Uh-huh. Frenes coyunturalment la teua carrera esportiva 6 mesos, pues a partir del tercer mes jo ja sé que tinc una fístula de sang i de cuidados que és el meu fill, i quan parís me pose en marxa una altra volta, i això és una decisió. I l'altra decisió és, bueno, jo ara no me puc permetre en esta competició brutal que tinc per estar en el top, no me puc permetre una lesió, entre comillas, no és una lesió, però és una parada. No me puc permetre, i això 6 mesos, me'n vaig a un especialista i que me diga, mira, Juana, jo en estos moments no és el millor moment, vull que me digues com me veus per embarassar-me d'ací 5 anys. Doncs uh-huh. Pues mira, anem a guardar, ara tens 24 anys, o 28, o 20, per baix de 30 seria lo ideal. Uh-huh. Per què? Pues perquè és molt fàcil embarassar òvuls per baix de 30 anys. Anem a guardar, sí, els òvuls i mira, tens un úter en retro, o tens, sí, regles molt doloroses, també hi anirà, sí, malament l'úter perquè patís molt. Uh-huh. Mira, anem a... I a més, no tens regles per a l'estrès.
2: Exacte, és que ens quedem sense temps, una... Juana. Exacte, sense... En cada cas, pues el que hi ha que fer és anar als especialistes, així és.
3: Claro, i especialista perquè a més, depenent de qui eres tu, per exemple, els deportistes d'elite, n'hi ha vegades que la regla se'n va. Uh-huh. Per què? Perquè el cos entén que necessita tota l'energia per als músculs, i la falta de regla farà que les ovulacions s'inhibisquen, i la qualitat ovular tu tens que tindre-ho present.
2: Exacte.
3: Vull dir-te que anar, sí, a algú que te dona un bon consell.
2: Uh-huh. Doncs Juana Crespo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i fins una pròxima ocasió.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-nos estar, per fer visible un problema que tenim nosaltres. Gràcies.
2: Gràcies.
3: Bona tarda.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.

0: suena música en este dijous, en esta sintonía, la de Onda Cero, en Comunitat Valenciana, en La Onda, perquè les bones costums no s'han de perdre. I iniciant temporada no podia faltar els dijous de música. De música per contar-los tot allò que passa al nostre territori, concerts, i avui més especial perquè estem de celebració. Un anyet complix d'ací uns dies el Roig Arena i les xifres són impressionants. Però primer vaig a saludar al qui m'acompanya de la mà en aquesta secció, i bàsicament és l'ànima, perquè vaig a Javi Mendigatxa, company, bona vesprada.
1: Què tal, Begoña, com estàs? Bona vesprada. Mira, precisament d'això t'anava a parlar. Tu te'n recordes quina va ser l'entrevista que vam fer, la primera entrevista de la temporada l'any passat?
0: De musical.
1: Sí, va ser de música i vam parlar de l'espectacle de Nino Bravo.
0: Nino Bravo,
1: clar, sí. Que era el que suposava el tret d'eixida oficial per al nou recinte de la nostra comunitat, com tu dies, el Roig Arena. Un recinte que per als valencians es donava l'oportunitat de no desaparèixer del mapa, que era el que ens passava fins ara en els grans concerts dels recintes coberts al nostre país. A més, apareixien moltes expectatives i jo crec que les expectatives s'han cobert, i de quina manera, I un any després estem parlant que podem presumir en la nostra comunitat de comptar amb el millor recinte per a gaudir de les grans gires a cobert al nostre país. Per això mateix, jo crec que començar la temporada celebrant un any de tants bons moments viscuts per centenars de milers, perquè són moltíssimes, moltíssimes, podríem dir, com dia, centenars de milers, no, un milió i mig de persones, més d'un milió i mig han passat ja per el Roig Arena. Jo crec que parlar de tot el que ha passat en aquest any que ja porta de esdeveniments, de concerts i de moltes altres esdeveniments que hem celebrat, és la millor manera de començar la temporada, no?
0: Així que sí.
1: Que sembla si saluden a Víctor Sendra, que és el director general del Roig Arena. Víctor, bona vesprada, benvingut a Onda Cero.
0: Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: I enhorabona, perquè quin any més perfecte, així tot bé,
2: Bueno, enhorabona, no espera Víctor Sendra, enhorabona és... primer, abans que res, evidentment per a la figura que ha fet això possible, que és Juan Roig, en el que va creure, va apostar en donar-li a València algo que tenia que anar molt allà en el que és la part del legat que ell està treballant i com està apostant. Al final, Roig Arena és un element, una plataforma que el que fa també és, evidentment, ajudar moltíssim al València Bàsquet com a club, el vot que es pega en conjunt entre el València Bàsquet i el Roig Arena, que és la casa del València Bàsquet. Però a més n'hi ha una amplitud molt gran, que és el que estàs explicant ara, no? de com l'abarca molt més aquesta quantitat de gent o la societat que pot arribar a disfrutar d'un recinte com este.
0: Si fem balanç, Víctor, qui anava a dir fa un any, no?, que 1,5 milions de visitants ja farien el Roig Arena, més de 300 esdeveniments, vos ho creuríeu a dia d'avui?
2: Bueno, nosaltres treballàvem des de la humilitat eixa, no? I el intentar aprendre, sobretot l'objectiu era arrencar bé, o sigui, fer les coses bé, arrencar bé, aprendre moltíssim, aprendre ràpidament de les coses que poden eixir bé, eixir mal, corregir-les, les que eixien bé, potenciar-les. I ahí, més allà de la xifra, que clar, evidentment no vem el millor i mig, nosaltres l'objectiu, recordem que era un milió en un any, un milió de persones passant en un any, i el millor pràcticament l'havien aconseguit en 6 mesos. Entonces, més allà de lo que és el dato del millor i mig, lo que sí que està molt reforçant és ese equipo que ha sigut el que ha fet possible tot això, ese esforç que s'ha

0: treballat, sobretot molt bé els processos, molt bé la manera, en el model, implantar un model que per nosaltres és clau, que és el model de qualitat total, però fet en un altre sector, en una altra indústria, en un altre entorn, en el qual hi ha que saber aplicar molt bé perquè la gent es doni compte que si no venem concerts o no venem partits o no venem així, el que venem són experiències, no? Entonces, l'experiència la genera les persones, la genera els equips, la genera pues, el tracte a la gent i això és el que fa al final, que ese millor i mig, pues, abans ja fet, que vinguin així. Deixem jo i mig pensar que n'hi ha, pues, evidentment, en la part del bàsquet, que és importantíssima, aquestes 15.000 persones abonades que recurrentment estan venint, té un gran pes, però pensar que quasi un milió, al voltant d'un milió de persones, que ja no són tan recurrents, perquè són, depèn del estil que siga o el tipus de música que siga, i vosaltres que sabeu molt d'això també podeu confirmar-ho, sí. Siga diferent, també té molta força i molta potència.
1: Mm-hmm. Víctor, ¿tú recordes quines eren les sensacions que tenies fa un any quan estava a punt de començar tot el que era la part de música del recinte?
0: Bueno, es que parece de un año, Javi, parece que siga para mí pasar con su cura.
2: Uy, tranquilo,
0: un año muy intenso. Sí, sí que recorde, porque son momentos únicos que vius en la vida. Yo una cosa que recorde molt es de veres era, sabien que entràvem en un nou món, entràvem en un nou projecte, algo que tenim una responsabilitat molt gran, ens sentim molt responsables tot l'equip, que per això jo l'equip el posa moltíssim en valor, perquè sabien que era més allà de lo que és l'edifici o el recinte en si, no? Era què anava a passar ahí dins, és a dir, i com representava lo que era la nostra ciutat, la nostra comunitat, inclús estava en el nivell país, i l'altre també, pues, qui estava darrere, no? Roig Arena, el diu tot, és a dir, ese apellido, pues, també tens aquesta responsabilitat de que està fent algo molt gran per tots, i nosaltres volíem. Jo l'equip recordo molts moments d'això, evidentment, els nervis, però una il·lusió grandíssima, i bueno, pues es veu que han corregut moltíssim perquè això sigui possible.
1: Mm-hmm. Nosaltres parlem amb molts promotors de música en aquest espai i tot el món diu el mateix, és el millor recinte del nostre país per a fer música a cobert. Que a més del que diuen al nostre país, també sembla que ja s'estan assabentant d'això fora les nostres fronteres. Quina responsabilitat, no? I que orgull també.
0: Bueno, pues això és que és orgull. Jo, lo bo d'això no és... Nosaltres podem contar ara coses, ho podem dir. Jo crec que lo important és que lo que més satisfeix estem també és que la gent és la que està reconeixent tot. Entonces, quan tu veus que la gent... No sé, jo tinc exemples. Este mes d'agost fem un concert de heavy metal i veus la gent que tapa ara i dient, ostres, que guai, tu vols tindre això per disfrutar-ho, que venim així, que estem fresquets en el calor que estava fent, que tenim els aseos estan nets, que tenim la restauració. Nosaltres treballem amb això, entonces, com dius tu, és una responsabilitat perquè volem fer-ho bé, no n'hi ha cap dubte, corregir el que fem mal i sobretot sapiguem que això està bé, perquè mos han tancat un poc, no nosaltres en este món per fer les coses bé, però els dones compte ara que van contactant amb tu i van cridant i van un poc també interessant-se molt de com estem fent les coses i l'equip on treballa, i això també és un reconeixement encobert que n'hi ha per part, tu has dit, els promotors, per part d'altres recintes que estan venint, per part de la gent quan el diu això. Entonces, crec que l'important no és el que uno diu de lo que està venint, l'important és el que els demés realment estan veient o estan dient. Sempre dient que tenim molta millora i escoltem sobretot per corregir el que no estem fent bé.
2: Uh-huh. El reconeixement de la gent, de moltíssima gent que heu fet els somnis realitat, perquè hem tingut a Quevedo en primícia, hem tingut a Aitana durant molts dies, crec que la ciutat on més concerts ha fet, hem tingut la despedida de Sabina, un Hans Zimmer que tenia les entrades esgotades des de feia mesos, Rod Stewart, Disney on Ice, el bàsquet, o sigui, heu fet els somnis realitat de moltíssima gent, Víctor.
1: La final del Mundial,
2: clar, és que són tantes fites que seria impossible nomenar-les a totes. Tu en quines te quedaries també o quines destacaries també?
0: No vull quedar-me ninguna perquè totes han tingut el seu treball, totes han tingut la seva dosi d'implicació. Jo torno a dir, des de l'equip de contingut, en tot l'equip de contingut, la producció, la part de comunicació, la part de vamos, tots és un equip. Entonces crec que és més, has dit, estàs ara dient noms d'artistes i crec que també hem votat un altre pas que nosaltres no m'ho creiem al principi, no anirà, no? Perquè no estan entre recintes i això no ho valoraran. I és, per exemple, el vot de la gastronomia, no? És a dir, jo ara estic recordant artistes que has nombrat que acabaven de el concert i de forma amagant, entre cometes, perquè no sabia, o l'endemà, venien perquè volien provar la gastronomia del Roig Arena, volien provar fer les paelles de Poble Nou, en Miguel Martí. Però, clar, tot això també és un poc el canvi que es dona a lo que és aquesta experiència en el conjunt, no només. No només una part que és musical, sinó tenir que pensar que això és un... És com
2: l'experiència completa. Sí.
1: Però com dius, sempre es pot millorar i vosaltres, de fet, heu millorat el so encara més. O sigui, heu fet una inversió important per a que el so siga perfecte. Ja era gran, era molt important i ara ja és brutal.

0: Sí, és de bo, però quan tu tens que nosaltres fem molt poder escoltar un poc, no?, de dir quines coses ens valoren molt positivament, quines coses ens diuen que podem millorar, i sempre que n'hi hagi raó, treballarem i sigui factible millorar-les, i bueno, en això és el nostre model, en escoltar al jefe que diem nosaltres, la gent que ve així, i poder corregir, sabem que és una cosa imprescindible, perquè al final vens a escoltar música, ja teníem una part molt ben coberta, que era l'aïllament per a la societat, no evitar molèsties, però la part interna volíem millorar-ho, que creiem que podíem millorar-ho. Entonces, ahí, també és una part important quan tu veus que una companyia molt gran també, internacional, número un mundial, també aposta per este recinte, no? Per dir, ahí estan passant coses importants i jo vull apostar per estar ahí. I això, pues, com dius tu, pues en este món és la indústria superimportant.
1: Uh-huh. Jo crec que això és la imatge que s'anirà sobretot projectant, ja es projecta a nivell internacional, però s'acabarà de sentar, no? De cara al futur. M'imagino que els reptes estan per davant, Víctor, quins podríem dir que són?
0: Bueno, un poc la reflexió que estàvem fent així és, anem a partir, encara que sigui un poc molt autocrític, no? En alguna ocasió nosaltres diem que este ha sigut l'any zero. Un any zero és l'any en el qual arranques, anem pegant vots, anem pegant escalons, comencem en un contingut, anem evolucionant-lo, anem fent, per exemple, per nosaltres era importantíssim el club, la part del València Bàsquet era la part que volíem arrencar en unes garanties també de fer les coses bé, ajudar en tot el que puguem a que el club tira cap avant. També és un orgull impressionant poder dir que el primer any que s'inaugura el Roig Arena, el de Munters guanya una lliga, es fa una temporada històrica, s'ha aconseguit una Final Four,
2: sí,
0: un moment emblemàtic. Bueno, això, jo crec que és un tema, la unió, la simbiosi de dos germans que estem tan units, el poder reforçar uno, reforçar l'altre, l'altre reforça uno, això pues està. En quant a reptes, pues no de zero, era ese, i ara és anar afiançant el que tenim. Estem satisfets perquè estem veient no només els números que tenim a fecha d'avui aconseguir, no?, en l'aniversari, si nosaltres tenim una predicció, pot entrar a veure un poc el calendari que n'hi ha i tot el que falta per anunciar. El que està dient aquest calendari cap avant és que ho ha dit Javi, que la indústria, els promotors i tot el que és el món corporatiu, tot el món està apostant per a vindre així a fer coses, i això pues és l'orgull que tenim, no? Si en parles un poc més críticament, pues volem seguir creixent en la part internacional, concerts, amb estat ja clavant concerts internacionals, i estem treballant per a que puguen apostar en vindre més encara. Estem treballant molt en aquesta diversitat que hem dit antes de tipus de vent, perquè volem que sigui molt transgeneracional, que vinguin gent major, que vinguin gent jove, que vinguin tot tipus, perquè al final això té que ser per disfrutar-ho tot el món. I aquest mes de milió de persones que ha vingut en la part d'entreteniment pur i dur i corporatiu, pues, evidentment mos fa tindre molta força.
1: Doncs, Víctor, només ens queda tornar a insistir en aquestes felicitats pel primer aniversari a tot l'equip que forma part del Roig Arena, a tot l'univers Mercadona, com sabem, amb aquest model de qualitat total. I només augurem que el pròxim any siga la meitat de lo bo que ha sigut enguany, que segur que ho serà per molts més èxits.
0: Bueno, pues moltes gràcies, i això, lo important és, com estem dient ara, que tots ens sentim orgullosos, crec que en este cas, torno a repetir, pues Juan Roig va apostar per fer esta infraestructura, i ahí també posem valor també la gent que va participar en fer-la, estudios, que evidentment tindre un arquitecte quan entren en moments que tens que després operar-lo, gestionar un recinte xina, tens que tindre-lo, però es va creure en això, i a partir d'ahí, pues lo que tenim que fer nosaltres és una gestió que la gent estiga molt contenta en aquesta gestió, la valore, però la valore en fets, no en paraules, sinó que repetisca i que siguis que apostant i vinguin, i sobretot que la societat es sigui orgullosa.
2: Víctor, enhorabona i moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Adeu. A vosaltres.
1: Adeu. Fins prompte. Adeu.
2: Què et sembla si ens acomiadem, sí, en l'home que va omplir amb de 9.000 persones, que es diu Ràpid i Pronte, el Roig Arena,
1: la
2: en Quevedo.
1: La pista, Sí, jo anava a dir-te, Javi, si tu et mullaves amb la teua experiència preferida durant tot l'any. Jo em quedaria amb les paelles de Poblenou, que són meravelloses, i amb un dels concerts que em va fascinar, que crec que va ser, ves que estic ahí, pues, entre Aitana i el de Sabina, perquè els dos es vaig disfrutar molt i en versions molt diferents, però a mi aquests dos me quedaria jo.
2: Jo per treball he anat a molts, la veritat. Sí. Vaig flipar a Namaya, perquè va ser increïble, i em quedé en un moment que va ser màgic, que va ser quan el cantant de James, que era el grup en el que hem començat l'entrevista, va baixar al públic. I va estar per tot el públic del Roig Arena, va recórrer tot el públic, tot el recinte del Roig Arena cantant. Va ser brutal, sí. Va ser brutal aquest moment.
1: Que guai. Doncs aquestes experiències són les que ens esperen un anyet més al Roig Arena, en l'any 0, com deia Víctor, ara per l'any 1, després d'haver aconseguit

0: no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: Onda Cero Valencia.
2: Si hi ha un lloc de la Comunitat Valenciana en el que, al tancar els ulls, viatgem milers d'anys a l'instant, és, sens dubte, Morella. En el cor de la comarca dels Ports, a l'interior de Castelló, per la ciutat emmurellada han passat des dels ibers, celtes i grecs, fins romans, cartaginesos i àrabs. Tots ells la van escollir per ser escenari de les seves aventures. I és poc d'estranyar, la ciutat emmurellada presumeix de ser un dels pobles més bonics d'Espanya. Situada en una elevació rocosa, com una fortalesa vigilant, el municipi, abraçat pels seus murs i rodejat per muntanyes, està coronat pel seu castell. Reconegut com una de les fortificacions més imponents del Mediterrani i modificat pel pas de les diferents civilitzacions assentades ací al llarg dels segles, l'estructura construïda aprofitant la pròpia roca natural ha estat habitada de forma ininterrompida des del tercer mil·lenni abans de Crist. El seu voltant deixa, a més, un tresor de deixalles del Neolític, l'edat del bronze i de ferro. L'espectacularitat de la capital dels ports continua pels seus empinats i estrets carrers de pedra, les seves cases i places i l'imponent basílica arxiprestal de Santa Maria la Major, un univers ple d'art tant en la seva façana com en l'interior. Construïda entre els segles XIII i XIV, aquesta joia del gòtic destaca per les seves dues portes exteriors, la dels apòstols i la de les verges, una imponent escena del juí final i un monumental orgue amb més de 300 tubs. I la vida ja reinava en Morella molt abans de que la humanitat fora tal. En 2023, Morella va entrar en l'Olimp paleontològic a nivell mundial després de descobrir un dels dinosaures més grans d'Europa, el Garumbatitan morellensis, un sauròpode que fa més de 122 milions d'anys caminava ja per la península amb unes dimensions colossals. Podia arribar als 25 metres de llarg i 11 d'alt. Les restes es troben en el jaciment de Sant Antoni de la Vespa, en ple cor dels ports. Muralles, castells i vestigis mil·lenaris, dinosaures, però el patrimoni material no és l'únic tresor de Morella. Cada 6 anys la ciutat trau a lluir les seves millors gales per a celebrar el sexenni. Què hi ha del seu origen? Doncs la història diu que el 14 de febrer de 1673 les autoritats civils de la ciutat emmurellada, a petició del mateix poble, van jurar un vot a la Verge de la Vallivana en símbol d'agraïment, després de lliurar-se d'una terrible plaga de pesta l'any 1672. El vot consistia en el compromís de celebrar un solemne novenari cada 6 anys en honor a la patrona.
3: Estamos en la segunda hora de Por Fin, son las 4:10, las 3:10 en Canarias. Lo he dicho al comenzar a las 3, visto el panorama en tierra. Va a ser muy interesante, la conversación que vamos a mantener con Begoña Avila, una española, una ingeniera jefe de sistemas en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y participante en la futura misión Mundos Habitables. Está buscando un planeta rocoso que tenga agua y que no sea demasiado caliente. Yo no sé si eso es fácil o difícil. Nos habla desde el Centro Espacial Kennedy en tan solo un momento. Pero antes, esta sintonía seguro que le suena de la pasada temporada, porque una semana más vamos a hablar de esos intentos que tienen o que se hacen para engañarnos directamente. A mí no me la cuelas, es una sección que desmonta los bulos, las mentiras y las medias verdades que podemos encontrar en redes sociales y que se difunden a la velocidad del rayo hoy en día, ya lo saben lo fácil que es. Hoy ha sido una mañana intensa, lo hemos contado aquí en Onda Cero, marcada por las explicaciones sobre la crisis de Ceuta que ha dado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Y es ahí donde vamos a empezar hoy la sección con Blanca Lara.
4: ¿Qué tal, Jaime?
3: Buenas tardes.
1: Pues muy bien. Jaime, el lunes escuchábamos, lo hemos venido escuchando una y otra vez al presidente señalar a redes vinculadas a Rusia, Israel y a una internacional ultraderechista como parte de la expansión de bulos sobre

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Crònica econòmica avui en portada amb les últimes dades turístiques de l'estiu a casa nostra i amb elles, clar, la tornada a la rutina també per al món empresarial i econòmic. Les cambres de comerç valencianes demanen a les institucions que garantisquen el creixement econòmic i la competitivitat empresarial. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. I de l'àmbit judicial, el tancament esta mateixa vesprada de la fase d'instrucció del cas de corrupció a Sud, que confirma la imputació, d'entre altres, del vicealcalde de Rita Barberà o del mateix cunyat de l'exalcaldessa de València amb el PP. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Primer, avui dijous, és l'economia. La comunitat ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana de fora el 93%. Són dades que ofereix la patronal hotelera valenciana OSBEC, Núria Moreno.
2: Tots els destins han superat el 87% d'ocupació i tots apunten han crescut respecte a 2025, encara que ho han fet de manera moderada. La secretària general d'OSBEC, Núria Montes, insisteix, això sí, que l'estiu no ha acabat encara.
3: Les reserves confirmades ja per a la primera quinzena de setembre apunten a que setembre va a ser segurament el segundo mes en importància perquè ja alcanzan el 87,4% de media en toda la comunidad y puntos como Benidorm ya prácticamente superan el 91%. De ocupación para esta primera quincena de septiembre.
2: Benidorm, que torna a ser líder en destins, i el mercat nacional continua sent el principal emissor, sobretot a Castelló, Alacant Sud i Costa Blanca. Pel que fa a l'estranger, el major pes és del Regne Unit, mentre Itàlia guanya terreny en l'àrea metropolitana de València.
1: Les cambres de comerç valencianes han obert avui el nou curs econòmic, podríem dir, amb el seu tradicional acte institucional al Palmar, a València, al qual han defensat la importància d'assegurar el creixement econòmic i la competitivitat empresarial. Aprofitem això i ens fixem avui dijous en la tornada a la rutina, clar, econòmica i empresarial, per exemple, als polígons industrials. Verònica Bosch és la presidenta de l'Associació dels Polígons Industrials de Paiporta. Verònica, bona vesprada.
4: Hola, buena mesprada, una matización. Ahora soy ya vicepresidenta, ya cedí el testigo hace dos meses.
1: Saps què passa, Verònica, que tenim encara el càrrec de presidenta,
4: sí,
1: perquè
4: claro.
1: Tu vas ser una de les cares més reconegudes de la Dana,
4: sí,
1: i de
4: sí,
1: la reconstrucció.
4: Sí.
1: Et pregunto sí. Si et sembla primer per això, Verònica, perquè estem parlant del vostre cas concret, del de Paiporta. Com va la recuperació, sí, després de la Dana als polígons? Perquè estem a punt de complir ja dos anys de la barrancada.
4: Sí.
1: Com va la situació?
4: Pues mira, nosotros es un poco desigual. La gente ha reemprendido la actividad económica, pero sí que nos falta lo que son las cosas de reconstrucción, de alcantarillado y todo eso que hay que reponer. Y hemos recibido ya para la reconstrucción del Ministerio de Política Territorial, recibimos una subvención muy grande para Paiporta, 201 millones, de esos 20 millones eran para nuestros polígonos. Ahora nos falta la licitación y la ejecución. Y queremos que sea lo antes posible, que se coordine lo antes posible y que salga todo muy bien. También tenemos, nos han ayudado de los fondos FEDER, para
1: sí.
4: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, nos han dado también 9 millones de euros para ejecutar un puente, que nos va a venir muy bien para el polígono industrial de La Mina, para conectar mejor el pueblo con el polígono y las entradas y salidas de ese polígono, que en algún momento eran complicadas. Y eso nos va a venir también muy bien.
1: Y a coordinación, Verónica, y a coordinación entre las instituciones implicadas en la reconstrucción.
4: Pues eso es lo que pedimos nosotros, rapidez y coordinación. Ojalá. Nosotros estamos en muy buena sintonía con todas las administraciones. Recibimos y hablamos con todo el mundo. Con el ayuntamiento tenemos muy buena sintonía. Pero echamos de menos a veces entre administraciones la coordinación. Sí, esa es la verdad.
1: I més enllà de la Dana, quines diries que són, ara que estem en setembre, com mencionàvem, quines diries que són les necessitats de polígons industrials com els vostres, de Paiporta? Podríem dir que teniu una grandària mitjana, no? Ja tirant fins i tot a gran. Quins serien els deures de cara a este nou curs que poseu a les institucions?
4: Pues mira, nosotros ahora ya estamos intentando que nuestros polígonos sean más competitivos y más modernos, modernizarlos, aprovechar la reconstrucción para hacer eso. Entonces, desde la Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta, nos queremos convertir en entidad de gestión y modernización. que nuestros polígonos tengan de todo, estén bien dotados, tengan servicios, que los trabajadores tengan de todo, guarderías y cosas así. Y que funcione todo lo mejor posible para estar en el siglo XXI, pero bien.
1: Volia preguntar-te també per una qüestió concreta, Verònica, per el de la mobilitat. En el vostre cas concret esteu a més ubicats a l'àrea metropolitana de València, que sí. Sabem totes i tots que el trànsit està cada vegada més pitjor pels vehicles, pels camions, en el cas concret dels polígons. Tenim suficientment preparats els nostres polígons a nivell d'infraestructures?
4: Pues eso es un reto, conseguir más aparcamientos, conseguir, digamos, que el carril bici, que es bueno para desplazarse, a su vez no entorpezca la entrada de camiones, a su vez las zonas verdes y la coordinación. Hemos pedido también que los autobuses se pasen por los polígonos y entonces eso es una reivindicación constante.
1: Estem ara en setembre, Verònica, es nota ja la reactivació de l'activitat per ahir, encara que això ha de tancar per estiu jo crec que és cada vegada més una excepció, no?
4: Sí, sí, la verdad es que sí. Hay algunas empresas que sí que cierran, pero se sigue viendo actividad, hombre, no como antiguamente, digamos, pero sí, yo creo que las empresas muy grandes no cierran, no se lo pueden permitir. Y otras, pues sí, las más pequeñas yo creo que sí, que cierran.
1: Doncs així és com comença este nou curs econòmic i empresarial. Verònica Bosch, que és la vicepresidenta de l'Associació dels Polígons Industrials de Paiporta. Gràcies, Verònica, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
4: Vale, muchas gracias a vosotros por seguir prestando atención a Paiporta.
1: I també de l'economia, atenció a això, perquè els operadors comercials estan oferint als nostres arrossers, els arrossers valencians, els estan oferint els primers preus d'esta campanya i, segons l'Associació Valenciana d'Agricultors, aixòs preus suposarien un enfonsament del 30% respecte a la campanya passada. Estimen, de fet, una pèrdua d'uns 20 cèntims per cada quilo que es ven. José Pascual Fortea és el responsable d'Arròs d'Ava.
5: Esto nos implica cultivar a pérdidas, cosa que es ilegal, que nos compren el arroz por debajo del coste de producción. Y al mismo tiempo, de cada año que viene, veríamos campos abandonados provocando la decadencia de un parque natural tan apreciado por todos. Y que nosotros mismos, los agricultores, hemos mantenido en este estado hasta la fecha.
1: Són ara mateix les 7 i 27 minuts de la vesprada. Ha conclòs precisament esta vesprada la instrucció judicial del cas Assut de corrupció política a l'Ajuntament de València amb el PP de Rita Barberà i finalment hauran de seure a la banqueta dels acusats i sotmetre's a juí càrrecs com ara, per exemple, l'exvicealcalde de la ciutat, Alfonso Grau, o el cunyat de Rita Barberà, l'advocat José María Corbín. També es manté l'acusació contra Rafael Rubio, en este cas exsubdelegat del govern central amb el Partit Socialista, encara que el gruix de la macrocausa judicial està relacionat amb això sí, amb el Partit Popular. S'investiga concretament si el consistori de la capital valenciana va cobrar comissions en forma de diners o de regals en procediments d'adjudicació d'obra pública amb Rita Barberà a l'alcaldia. És notícia judicial d'esta mateixa vesprada. Multitudinàries van ser les concentracions per Ceuta d'ara fa exactament 24 hores multitudinàries a la comunitat. Avui la Federació Valenciana de Municipis i Províncies agraeix als ajuntaments que secundaren esta convocatòria. Només a València, per exemple, es van reunir 50.000 persones, segons el consistori, una xifra, això sí, que la delegació del govern central rebaixa a 25.000. Paqui Bartual, presidenta de la Federació del PP.
6: Entendemos que el municipalismo es cercanía, es convivencia y también solidaridad. Y ayer, por encima de diferencias políticas, muchas plazas valencianas lanzaron un mismo mensaje de cariño y apoyo.
1: La Federació de Mares i Pares d'Alumnes FAMPA Castelló Penyagolosa ha mostrat avui la seva preocupació davant la possibilitat de començar el pròxim curs escolar. Recordem, la pròxima setmana començar-lo amb mobilitzacions per part del professorat i serveis mínims, que és tal com va acabar, recordem, precisament el curs passat. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
7: Des de FAMPA demanen que sindicats i conselleria arriben a un acord per a minimitzar l'impacte que suposaria una nova vaga educativa. Tot i això, el president de la federació, Vicent Gumbau, insistís en que la majoria de les famílies dona suport als docents.
8: Tenim molta certa preocupació de que tornem a el que ha passat. Tenim el dia 12 tenim una nova manifestació, que esperem donar amplis cabells

0: i que se s'escolte.
1: Gumbau també advertís dels problemes en les infraestructures educatives.
0: Tan fàcil com des de conselleria no sols anar a inauguracions de centres, sinó de en quant passejatge per centres vells, que estan ahí per a veure.
1: La FAMPA reclama, a més, un major suport a les escoles rurals, més recursos per abordar la salut mental, la derogació de la Llei de Llibertat Educativa i millores en la climatització de les aules.
2: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua té des d'avui oficialment nova presidenta. És Maria Àngels Francesc, que ha pres possessió del seu càrrec en un acte oficial al qual ha reivindicat un valencià normatiu però pròxim. Es compromet ara a defensar una llengua, la nostra, que no pot permetre's perdre el seu lloc al món.
3: No n'hi ha cap altra com la nostra. No hi podem renunciar perquè reflecteix la nostra manera de mirar, entendre i definir la realitat. Vos imagineu altres països que tenen llengües pròpies renunciant-hi? Tenim dret a ser en el trencadís del món i a perdurar des de les arrels com una llengua unitària i diversa, pròpia i compartida.
2: Una tasca per a la qual la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua espera comptar amb el suport del govern valencià, col·laboració amb la Generalitat que el seu president, Juan Fran Pérez Llorca, ha garantit, tot i les discrepàncies expressades pel seu soci, per Vox, que insistix a acabar amb este organisme estatutari.
4: Soc un defensor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que l'acadèmia ha de ser un punt de trobada, un espai on el coneixement, el respecte i la concòrdia ha de servir per a que tots els valencianoparlants se senten representats i protegits. Perquè una institució que no representa a tots només divideix.
2: Obrim ara pàgina de successos perquè la policia ha trobat esta vesprada, és també notícia d'última hora, ha trobat esta vesprada a Tarragona restes òssies del bebè, els pares del qual, que són de Castelló, van ser detinguts ahir a València després que el iaio denunciara que la mare els havia telefonat per a dir-los que havia mort el bebè i que l'havien soterrat directament. Els Mossos d'Esquadra concretament estan ara mateix escorcollant la vivenda a Tarragona, a la qual van trobar també vora una trentena de gossos desnodrits i en condicions de manca d'higiene. La parella detinguda, els pares del bebè, insistim, han passat ja a disposició judicial. La Guàrdia Civil ha detingut a Benidoleig, a la Marina Alta, una dona de la República Txeca sobre la qual pesava una petició internacional de detenció emesa per les autoritats d'aquell país. Se l'acusa d'un delicte de tràfic d'armes, municions i explosius. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
5: La detención se ha producido cuando los agentes de la Guardia Civil de Pedreguer han acudido para mediar en una discusión tras un accidente de tráfico entre un hombre y una mujer, ambos extranjeros. Tras descartar que hubiera agresiones y tras revisar la documentación que solicitaron a la mujer, comprobaron que pesaba sobre ella la requisitoria de extradición. De esta forma fue detenida y puesta a disposición de la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión hasta que se concrete esa extradición a su país, República Checa. También sobre el varón constaba un señalamiento internacional de averiguación de domicilio y paradero que los agentes han comunicado a la autoridad judicial competente.
2: La policia local de València ha detingut un home per agredir la seva parella i impedir-li fugir de casa. Els fets van succeir la passada matinada quan la víctima va aconseguir enviar missatges d'auxili a una amiga, que és qui va acabar donant la veu d'alarma al cos municipal. La víctima afirmava estar vivint-ho amb terror i suplicava que la tragueren de la casa. L'agressor ha quedat arrestat per un delicte de maltractament a l'àmbit familiar. I 15 segons apenas per a un apunt cultural important, perquè Pedro Espadero i Sergio Gómez tornaran a plantar les fogueres oficials de l'any que ve a Alacant, les fogueres de l'any 2027 que tornaran a ser d'Espadero i de Gómez. Esports amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: No sé si tirem per això de Ron Gurley al València o per on tirem avui.
6: Sí, perquè avui ha sigut el dia en què Ron Gurley ha donat les explicacions sobre el mercat que ha fet el València. El CEO esportiu de l'equip de Mestalla ha insistit una vegada més que Carlos Corberán va a acabar la temporada.
7: La situación del entrenador es que tiene todo el apoyo del consejo, de la propiedad y mío también. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto, de los fundamentos de esta política que requieren de estabilidad y confianza. Y obviamente la continuidad es un aspecto clave en este proceso. Ha sido, sin duda cabe, un inicio complicado de temporada, pero creemos firmemente en que vamos a revertir la situación.
6: Además, no voy a hablar del objetivo de Europa, ya di que no van a intentar fichar un davanter l'últim dia de mercat.

0: consejo, de la propiedad y mío también. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto, de los fundamentos de esta política que requieren de estabilidad y confianza. Y obviamente la continuidad es un aspecto clave en este proceso. Ha sido, sin duda cabe, un inicio complicado de temporada, pero creemos firmemente en que vamos a revertir la situación.
1: Además, no ha podido hablar del objetivo de Europa y ha dicho que no van a intentar fichar un davanter el último día de mercado. Més coses, que ha dit Ron Gurley, Víctor Diu, bona vesprada.
2: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs ha parlat de moltes més coses, al marge del que fa el tècnic del València, Carlos Corberán, d'este mercat de fitxatges, el qual es mostra satisfet. Creu que ha sigut un bon mercat de fitxatges, que cal deixar temps i que, per tant, al final el treball donarà els seus fruits i que no cal deixar-se portar per els tres primers partits de la pretemporada. I ha parlat també d'una de les coses de les quals s'han comentat molt durant aquest estiu. Quin és realment l'objectiu del València? Respon Ron Gurley.
0: El objetivo del entrenador, de los jugadores, como ya han dicho, es clarísimo. Y es el mismo objetivo transmitido directamente por el presidente. Es el objetivo de todos. El objetivo es avanzar, mejorar, seguir. El año pasado acabamos novenos, nos quedamos a las puertas de Europa. Seguimos con el mismo objetivo. El proyecto es mejorar, avanzar. Así que hay que ver cómo llegamos a finales de año. Vamos a ir paso a paso, mejoremos la situación respecto del año anterior y juzguemos cuál es la situación del equipo cuando lleguemos a final de temporada.
2: Ha dit també que no va dimitir i ha recalcat una altra vegada la importància d'arribar al nou Mestalla per als ingressos i per a poder ampliar el nivell de l'equip després d'aquesta temporada i la vinent, quan comença ja el València al nou estadi. A més, en l'àmbit esportiu, l'equip ha treballat este matí preparant el partit del diumenge que ve davant el Futbol Club Barcelona, amb l'absència de Luis Rioja en l'entrenament, a falta de 3 dies per al partit. Continua treballant amb el grup Mafeo, recordem que va ser baixa en el partit del passat cap de setmana davant el Deportivo de la Coruña. I el Llevant, per la seva banda, també continua treballant de cara al partit contra el Màlaga del cap de setmana. Ho ha fet avui a la ciutat esportiva de Buñol, ja sense la presència de Carlos Álvarez, una vegada anunciada ahir la seva venda a l'Amèrica de Mèxic.
1: Gràcies, Víctor. Les milongues de Ron Gurley. El Villarreal Foyt serà quasi baixa segura per als propers partits. Víctor Fan, bona vesprada.
3: ¿Qué tal, Eduardo? Buena vesprada. El Villarreal, que ha treballat aquest matí en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, continuen els de Íñigo Pérez preparant el partit el proper dissabte davant del Deportivo de la Coruña. Amb la quasi segura baixa de Juan Foyt, el futbolista argentí que va acabar en molèsties davant del Deportivo a la vez. Aquest passa cap de setmana, que no ha treballat en tota la setmana, tot fa indicar que no serà el dissabte i haurà que veure, sembra complicat, que puga estar el proper dimarts en Alemanya per a jugar en Champions davant del Borussia de Dortmund. A banda de la possible baixa de Foyt, s'esperen canvis i no pocs en els propers partits, ja que el Villarreal començarà una seguidilla de partits realment important, perquè van a ser 5 partits en els propers 15 dies, entre ells també, evidentment, i ser partit de Lliga de Campions. Futbolistes, com és el cas d'Àlex Freeman, de Pau Navarro, podrien tindre l'oportunitat aquest proper cap de setmana. Serà la tornada a casa d'un futbolista de la Pedrera, com és el cas de Carlos Romero, qui torna després de la seva sessió de 2 temporades en el Real Club Deportivo Español. El futbolista, en il·lusió de jugar de nou en el Estadi de la Ceràmica.
4: Sí, tengo muchísimas ganas, ¿no?, de volver a jugar aquí. Me ha tocado jugar 3 partidos fuera, no he podido aún sentir lo que es jugar aquí, pero bueno, como te digo, muchas ganas, muchísimas ganas de que llegue el partido, de volver a sentir a la afición, de jugar en casa y de poder ganar ya. Sabemos el calendario que tocaba, este año va a ser así, vamos a tener partido cada 3 días. Creo que tenemos una plantilla amplia, tenemos plantilla de sobra para repartir minutos y la plantilla está preparada más que de sobra.
3: I per la seva banda, en el Club Deportivo Castellón se segueix preparant el partit aquest proper cap de setmana davant l'Albacete en l'Estadi Municipal de Castalia, on els blanquinegres tractaran de buscar una victòria per a continuar al capdavant de la taula en la segona divisió. Cap de setmana on podrien tindre els primers minuts els últims fitxatges en arribar en aquest mercat estival, com és el cas del colombià Orozco i de l'italià, el veterà central Cecherini.
1: Gràcies, Víctor. A l'Els queda una fitxa lliure. Hola, Felipe Canals, bona vesprada.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Al Elche le queda una ficha libre tras el cierre del mercado y en el tintero se ha quedado la llegada de un portero y de un delantero, aunque con esta demarcación, la del 9, el director general Pedro Sinuca dijo que están satisfechos, que están contentos, que el Elche ha hecho un gran mercado. El Elche podría acudir a ese mercado de jugadores libres que rescindieron su contrato con su respectivo club antes del 1 de septiembre a las 12 de la noche, pero